0: Es comencen les seues festes patronals i això és el que ens deia el seu alcalde Evaristo Martí sobre la programació i les diverses activitats que es podran gaudir al municipi.
1: Bueno, la programació és ampla, és variada. La programació que fa la comissió de festes, als que després felicitaré també, és per a tothom, no? Jo destacaria, a mi personalment m'agrada molt pues, l'acte de proclamació de dames i padrins, concretament aquest any ne tenim 17, dames infantils i padrins infantils ne tenim 15, que bueno, pues, d'alguna manera són el nostre futur, la representació dels joves. No? L'acte també al mateix moment que del prego de festes, la mantenedora, aquest any tenim Avenil de Sebastià, que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. També voldria destacar pues, el dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran. Balls, concerts, exposicions, festa al Font de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes... I bueno, en definitiva, pues, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair.
2: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig. De les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
0: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casa del Jove.
3: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I tornem a les festes majors, si és que Càlid celebra les seues festes patronals del 7 al 16 d'agost i d'això ens parla la regidora de festes de Càlid, Ruth Sanz, i això es contava sobre la programació d'enguany.
4: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestres de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament, però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de casa. I la veritat és que jo parlava en un dels membres de la junta directiva, no? I me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes o les motos que fan una altra vegada, un altre any més la troba de motos o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24 edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no? Tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues els balls. Nosaltres a Càlids som coneguts per les nostres nits de balls i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues,

0: atributs, i la veritat és que ho hem preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
1: I per finalitzar el matinal del dia d'avui ens anem a Cervera, que continuen les seues festes patronals. A les 8 es construiran los cadafals, a les 2:30 tindrà lloc el correbars, de 5 a 6:30 al finalitzar els correbars. Els participants podran disfrutar d'un circuit boig amb castells inflables. Donat que alguns dels jocs s'incorporen aigua i caldrà portar xancles i banyadors. A les 7 tindrà lloc l'entrada de bous de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes. A les 10 tindrà lloc el sopar de gala en reconeixement a les reines i reis de les festes majors 2026, i a les 12 tindrà lloc l'actuació de l'orquestra Atalaya. Al finalitzar hi haurà disco mòbil on el preu és gratuït. Que tingueu un molt bon dia.

0: que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. També voldria destacar doncs, el Dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran. Balls, concerts, exposicions, festa al Pont de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes i bueno, en definitiva, doncs, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair.
1: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando lo que...
3: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
4: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
3: I tornem a les festes majors, i és que Càlig celebra les seues festes patronals del 7 al 16 d'agost, i d'això ens parla la regidora de festes de Càlig, Ruth Sanz, i això es contava sobre la programació d'enguany.
5: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestres de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament, però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors, que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de caça, i la veritat és que jo parlava en un dels membres de la junta directiva, no? I me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes, o les motos que fan una altra vegada, un altre any més, la troba de motos, o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24 edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no?, tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues els balls. Nosaltres a Càlig som coneguts per les nostres nits de balls, i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs, i la veritat és que ho hem preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
3: I per finalitzar el matinal del dia d'avui ens anem a Cervera, que continuen les seues festes patronals. A les 8 es construiran los cadafals, a les 2:30 tindrà lloc el correbars, de 5 a 6:30 al finalitzar els correbars. Els participants podran disfrutar d'un circuit boig amb castells inflables, donat que alguns dels jocs incorporen aigua i caldrà portar xancles i banyadors. A les 7 tindrà lloc l'entrada.

de bous de la ramaderia German Vidal de Cabanes. A les 10 tindrà lloc el sopar de gala en reconeixement a les reines i reis de les festes majors 2026 i a les 12 tindrà lloc l'actuació de l'orquestra Atalaya. Al finalitzar hi haurà disco mòbil on el preu és gratuït. Que tingueu un molt bon dia.

0: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
1: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
2: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
3: Bricolaje y decor.
4: Set al 16 d'agost, Càlitz està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitzó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlitz i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlitz, del 7 al 16 d'agost. T'esperem! Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Raiva. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más, con las mejores marcas del mercado. Consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Raiva. Estamos en el polígono industrial de Benicarló, en el teléfono 964-460798. Toldos Raiva. Somos profesionales. Más de 30 años nos avalan.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas...
7: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarosencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking,
3: I just want to say. Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net. Minma tu espacio.
4: Fins al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig.
5: Oyendo esta melodía me decido a bailar.
6: En la cadena SER, hoy por hoy.
5: Quizás te noto en los ojos, tú te quieres sentar.

0: D'ençà del 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
1: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi per Oi del dia d'avui. Avui contem en el regidor del PP de Benicarló, Álvaro París, que s'encarga de les àrees de contractació, patrimoni, secretaria general, recursos humans, serveis lingüístics, serveis informàtics, administració electrònica i transparència. A més, també parlarem en Ruth Sanz, la regidora de festes de Càlig, que ens porta a com serà la programació i com seran les festes majors de Càlig 2026. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més del programa de l'Oi per Oi del dia d'avui. Avui contem en Álvaro París, ell és regidor del PP a Benicarló, a les àrees de contratació, patrimoni, secretaria i recursos humans, entre altres. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, jo volies començar en el tema de la contractació pública, que és una de les àrees més complexes, crec, de l'Ajuntament. Quins avanços destacaries des del que estàs al capdavant de la regidoria?
2: Com has dit bé, la contractació és una àrea prou complicada, però a la vegada també és una àrea molt tassada perquè els procediments estan molt ben establits. Les complicacions principals que té la contractació és que tot el que se licite i se contrate, que és el que passa pel Departament de Contratació, normalment ve d'altres àrees. És a dir, que la faena que tenim a contratació és la que ens envien els altres. Nosaltres tots els anys fem un pla anual de contratació en la que li diem a cada àrea tots els serveis que tenen que licitar, que estan pendents de licitar, i a més tenim un calendari en tots aquells que aquest any acaben i n'hi ha que renovar la licitació. No totes les àrees ens passen tot el que hi ha, perquè la veritat és que quan vam entrar hi havia un munt de serveis pendents de licitar, un munt de serveis pendents. I, bueno, anem avançant any a any. Normalment les licitacions que fem cada any són sobre les 20 o 25. Per què? Perquè una licitació, a més del treball del departament, també comporta el que s'involucren el secretari, l'interventor, un altre regidor i un tècnic de l'àrea que està licitant, perquè se fan les meses de contratació i en les meses de contratació tenen que estar aquestes persones. Llavors, què passa? Que cada vegada que hi ha una licitació, diguéssim que una miqueta interrompixes algo el ritme de l'Ajuntament, perquè dius, avui teniu mesa de contratació. Llavors ja secretari, interventor, el tècnic i el urgent ja saben que aquest dia tenen que estar ahí. N'hi ha que tindre una miqueta de cuidado en això, perquè hi ha vegades que no se poden fer, un no està disponible, entonces això també retrasa una miqueta les licitacions. Per això, és com un encaje de bolillos, saps? Intentar que una licitació tarde més o menys, però lo habitual és que una licitació, si no és molt complexa, en dos mesos o dos mesos i mig, com a molt tres, estigui acabada.
1: I diries que s'han agilitzat aquests terminis de licitació des del començament de la legislatura o estan més o menys iguals?
2: No s'han agilitzat molt, bueno, no s'han agilitzat. Lo que s'ha fet ha sigut licitar serveis que antes no es licitaven. O sea, lo que es lo sé més o menys àgil no s'ha canviat molt, perquè el departament funcionava molt bé. La veritat, ara jo crec que funcionarà millor perquè ja s'ha dotat de personal fijo. Antes n'hi havia interins, ara són fijos els administradors que hi ha allí, això és molt important. Dona més estabilitat i més seguretat a la gent que hi ha allí. Però la prioritat que van tindre des del principi va ser precisament de començar a licitar serveis que no estaven licitats, que anaven tots a estats judicials i que se paguen en factures i que ara ja estan perfectament establerts de l'Ajuntament. Mos evitem les estats judicials i en qüestió de, sobretot, d'alguns més grossos, pues, s'ha preparat una, com una taula que preparem tots els anys de programació per saber el que tenim que fer cada any i poder repartir-ho, perquè te ficaré un exemple, les licitacions de festes no les fem al novembre, les fem posar sobre el març o aixines, perquè és prèvia a festes. Entonces, claro, n'hi ha que preparar un calendari i les citacions tenint en compte que algunes tenen més o menys el mes tassat.
3: Ja. I, bueno, en parlant ara de patrimoni, una altra àrea, hi han previstes noves adquisicions o...

0: regularització, més que una regularització, una actualització de tot l'inventari que hi ha. Ara, també era una àrea que estava molt abandonada i quan vaig entrar vaig veure que totes les fitxes de patrimoni que hi havia, moltes estaven molt desactualitzades. Llavors, poquet a poquet, perquè és una tarea també de formigueta, poquet a poquet, hi ha que actualitzar doncs, les aproximadament 250-300 fitxes de patrimoni, ficant quina és la situació actual, quina és la referència catastral d'eixa finca, quins són els processos que han passat, qui és el que ara està ocupant i tot això. I això doncs, també doncs, costa una miqueta.
1: I quin diries que ha sigut l'actuació més destacada a l'àrea del patrimoni?
0: Pues precisament la compra d'eixos dos solars i l'actualització d'eixos dos i d'alguns dels col·legis que quan vaig entrar no estaven encara en titularitat de l'Ajuntament. Uh-huh. O sea, de facto sí que lo eren, perquè tant el registre de la propietat com en la, com el catastre sí que constaven que era de l'Ajuntament, però l'inventari no s'havia actualitzat. Entonces, pues la feina ha sigut això, actualitzar l'inventari, portar-lo al pleno i aprovar-lo.
1: Vale, parlant ara de recursos humans, va fa uns mesets, quasi un any, que es va assumir aquesta regidoria. Quin balanç fa d'este any?
0: Això ha sigut, el recurs humà és el cavall de batalla més gros. Jo, hasta fa un any, hasta que va faltar la meva companya Arantxa, portava totes les àrees, el mateix que ara, menys recursos humans. Vaig agafar recursos humans en ganes, perquè per mi era un repte agarrar recursos humans, i la veritat és que no t'enganyo si t'he dit que ocupem més de la meitat del temps de que sou regidor, només eixa regidoria. Pareix que no, però és molt complicat, sobretot per lo mateix que he dit antes, perquè era una àrea que pràcticament no s'havia tocat, feia anys que no se tocava. La meva companya Arantxa va començar sobretot en la estabilització del personal, que era una cosa que se tenia que fer i ha sigut costosa, però la va acabar, tota l'estabilització, i jo he continuat en processos selectius. Ara mateix, enguany, entraran 17 auxiliars, 4 administratius, 4 tècnics, més el tècnic d'arxiu, més el tècnic de turisme, i això fa un total de 30 persones, i parlant del tècnic de recursos humans me diria que pues, igual feia 15 anys que no entrava, no se ficava com a funcionari de carrera tanta gent. Fins ara la temporalitat era molt alta al Ajuntament de Miquelon, hi havia molt d'interino. Què passa? Per una part donava també inseguretat al personal perquè podien ser no, i per una altra part era gent que anava i venia perquè estava interino, se li acabava, pues, a mi se n'anava a Peníscola, se n'anava a Castelló, torna a buscar un altre, el departament se queda buit, a veure qui trobes, agafem una bossa. No hi ha bossa, no tenim a ningú, era molt complicat. Llavors, el principal repte que me vaig agarrar jo va ser començar a plenar places de manera definitiva. I jo crec que portem un bon camí. El primer any ha sigut complicat perquè ha sigut aquests processos que hi havia que fer-los, però ara que ja estan pràcticament finalitzats, jo crec que la gent està contenta i podem tirar endavant molt més fàcilment totes les àrees.
1: I bueno, recentment s'ha aprovat el Pla Estratègic de Recursos Humans 2026-2035. Quins objectius principals té aquest document?
0: El Pla Estratègic de Recursos Humans estableix un marc una miqueta de com té que ser el comportament del que és l'Ajuntament en els funcionaris. Al fin i al cap, els funcionaris són el recurs més valiós que tenim perquè són els que treballen per l'Ajuntament. Entonces, el que hi ha que fer és cuidar-los. S'han establit unes pautes de formació, que també són molt importants, i també volem fer una redistribució d'àrees perquè algunes, pues, en el temps, sí que a millor podien estar bé fa uns anys, però en el temps s'han canviat, algunes ja no necessiten tant, altres se necessiten més, llavors hi ha que redistribuir-lo i això té que ficar-se en un document i plasmar-lo. El document més important que és la RPT, que és la relació de puestos, la relació de puestos de treball, o RLT, és el que ens marque on estan aquests puestos, de qui depenen jeràrquicament i també quan cobraran, perquè al final també la valoració és molt important dels puestos. És un document que enguany hem actualitzat, aquesta valoració de puestos de treball. Portàvem 4 anys, això venia de la legislatura anterior, va començar el Partit Socialista, passa que pues, se va acabar la legislatura, no se va acabar, nosaltres hem continuat i enguany per fi l'hem aprovat, també gràcies al treball dels propis funcionaris que estaven allí també i ens han ajudat en tot. I al final jo crec que rondarà el benefici de tots, que també se troben ells millor valorats i en el lloc que els toqui.
1: Una altra àrea és l'administració electrònica. Bueno, és una prioritat, entenc, per a moltes de les administracions. En quin punt es troba Benicarló?
0: En l'administració electrònica estem prou avançats perquè quan vam entrar en aquesta legislatura, l'Ajuntament, com així, ja estava en l'administració electrònica,

0: tots els documents anaven electrònics, se signaven electrònicament, tant per part de funcionaris com per part de polítics. L'únic que no estava de manera electrònica era l'OACSE, que és l'organisme de centres socials. I això, pues, a l'any d'entrar nosaltres, ja, pues, jo vaig impulsar que se ficara dins, perquè trobo una miqueta incongruent que un tros de l'Ajuntament no estiguera electrònic, anirà tot en paper, perquè tot se firmava en paper en l'era en la que estem, i l'altre no. Entonces, ho vam ficar també electrònic, ara tenim els dos. I el següent cavall de batalla que tenim, i que jo també m'he establit com un repte i encara no està, és el tema de la transparència que està associada.
1: Sí.
0: No hi ha res fet a l'Ajuntament, o pràcticament res fet a l'Ajuntament, i bueno, la veritat és que com en tot el treball que hi ha i el dia a dia i els projectes que tenim, pues, jo l'he anat ajornant, però jo tinc el repte d'antes d'acabar la legislatura de tindre una web de transparència com cal perquè tots els ciutadans puguen entrar allí i veure tant els contractes que se signen, com les retribucions, com els actes de ple i com tot el que marque la llei de transparència.
1: Bueno, la digitalització també comporta a vegades riscos. Com treballa l'Ajuntament per a protegir les dades municipals?
0: En qüestió de la llei de protecció de dades, nosaltres tenim un contracte en una empresa perquè sí que és cert que cada vegada és més complicat, la llei és molt restrictiva en aquests casos, i vam triar, com quasi tots els ajuntaments, antes que un funcionari que tingui que dedicar-se exclusivament a això, triar empreses externes que ja s'hi dediquen. Entonces, nosaltres tenim una empresa externa des de la legislatura anterior, per lo menos fa 6 o 7 anys, que és la que se cuida de tota la protecció de dades de l'Ajuntament, i en aquest cas no tenim cap problema.
1: I bueno, com afecta també la intel·ligència artificial al funcionament de les administracions locals?
0: És un altre cavall de batalla. Sé que digueu molt la paraula, però és que és així. La intel·ligència artificial, des del boom de fa algo menys d'un any, en l'administració pública, no només en els ajuntaments, no ha entrat molt, i no ha entrat molt perquè és complicat encaixar-la. Realment l'intel·ligència artificial, de fet en abogacia i en dret, hi ha hagut sentències que prohibeixen l'ús. Per què? Perquè ara nosaltres hem passat en general de no res a tot, de fer-ho tot pel nostre compte a que ho faci la IA. I tampoc és així. L'intel·ligència artificial, jo treballo fora d'Ajuntament en informàtica, una empresa, i jo l'utilizo, però l'utilizo més que res com a guia. Jo li dic, necessito fer un informe a xines i codificar-lo a xines. Com ho puc fer? La IA me dona unes pautes i jo a partir d'aquestes pautes ho programo. La idea que tenim nosaltres en l'Ajuntament, que encara és una idea per al futur, és poder aplicar la IA, pues, per fer documents i tasques repetitives. Tipo, n'hi ha que fer decrets. No per informes, perquè els informes tenen que ser molt personal, si cada ho fa, però sí per fer decrets que al fin i al cap sempre són menys o menys igual i només canvia, pues, la persona que ho fa, els punts d'algun decret i al final ja està. Però no és tan fàcil perquè per fer això hi ha que contratar una IA. Per contratar una empresa en una IA, si no és europea, és molt difícil. És molt difícil perquè jo ho entenc perfectament, contratar una empresa d'Estats Units perquè tots els datos teus passen per Estats Units i després tornen no és molt aconsellable, jo tampoc ho faria. La IA aquí en Europa no està tan avançada i a més n'hi ha que fer formació al personal perquè el que deia, no sigui una barra libre de que, ui, tinc una IA, hazme tu esto, hazme lo otro, jo no miro nada i després mos trobem el que mos trobem. Ara hi ha cursos de formació, de fet a l'octubre ja en Recursos Humans ja estem preparant cursos de formació per a IA per veure què és el que podem incorporar, però anem poquet a poquet, no volem accelerar molt.
1: I bueno, parlem també dels serveis lingüístics. Quin paper tenen a dins de l'Ajuntament?
0: El Departament de Serveis Lingüístics a l'Ajuntament de Benicarló fa dos faenes. Una és els serveis lingüístics, és a dir, revisar tots els textos, tant de l'Ajuntament com de la, per exemple, la programació de festes, el programa de festes, el programa de Nadal. Ara estem fent també les agendes escolars, que també ho agarren nosaltres. Per què? Perquè és com una espècie de promoció de la llengua valenciana, perquè si és a l'escola tenen agendes en valencià. I per una altra part, aquest departament és el que s'encarrega també de l'administració electrònica. Nosaltres tenim a Benicarló implantat CEDIPUALBA, que és el programa que s'encarrega, pues, de tota la gestió documental electrònica de l'Ajuntament. I des del Departament de Serveis Lingüístics és el que s'encarrega, diguéssim, de donar els rols a cada persona sobre què pot tocar i què no pot tocar, sempre d'acord amb secretaria, que és la màxima autoritat. I aquests són els dos feines que fem des d'allí.
1: I com es treballa per a que estigui disponible al final tot en valencià o tot en castellà o un mig-mig?
0: Al final és criteri de cada departament. Nosaltres sempre hem pensat que fer-lo tot en els dos idiomes era una pèrdua de temps i de recursos. Lo que sí que és, lo que surt a l'exterior, la programació de festes que estàvem dient, la programació de Nadal i les notícies, sí que ho fem en els dos idiomes, però tot lo interno, cada departament és lliure de fer-lo en l'idioma que vol. La convocatòria de ple, per exemple, és en valencià. Los informes de cada tècnic nos podrà redactar indistintament en valencià o en castellà. Nosaltres no fiquem cortapisses, cada un ho redacta com vol. En aquest sentit, nosaltres donem llibertat a totes les tècnics perquè triguin la llengua que siga i no hi ha cap problema. I en la població pues, mos comuniquem en la llengua que ells mos demanen, que és el que marca la llei.
1: I bueno, com se gestionen algunes de les àrees més tècniques de l'Ajuntament? Com diries que és el dia a dia d'aquestes regidories?
0: El dia a dia és que es comença una previsió i al final no fas res del que has previst i t'han sortit altres coses. Però sempre ha sigut així. És la complicitat que té l'Ajuntament és eixa. Que arribes a l'Ajuntament, dic, avui faré això, això i això. I jo dic, això és urgent. Això tens que fer-lo. I després te piquen per telèfon. Tens que muntar aquí dalt, al pis de dalt, que t'esperen, que no sé què. I acaba el dia i dius, pues no he fet res del que volia fer.
1: Yeah.
0: Però sí que s'ha fet faena. Al final acabes una miqueta content i dic, però almenys hem adelantat faena de la que se té que fer urgent. Això m'ha passat a la meva àrea, però passen totes les demés. I al final, pues, la complicitat és sempre guardar un raconet per fer aquestes coses que tu tens pensat fet i no aplegues mai, que tornar a l'Andes, per exemple, la web de transparència que vull fer jo, que sempre he hecho que la vas deixant, i al final dius, no, n'hi ha que fer-la, n'hi ha que fer-la.
1: I quines són les principals línies de treball per als pròxims mesos?
0: Este últim any, el problema que tenen les legislatures és que no només per a tots, per a tot el món se fan curtes. Quan entra el primer any ho trobe tot nou i t'ha que començar i també veu una herència de la legislatura anterior que si no era el teu partit pues, tu vols canviar moltes coses. Això passa en tots els partits, no només en el nostre. El segon any és quan te fiques al puesto i dius, vale, ara ja està tot, vaig a començar a fer les coses. Però clar, com la burocràcia al final és la que és i avance pues, el pas que avance, fins al tercer any no es comença a fer les coses. I el tercer any que es comença a fer les coses dius, ostres, me quedo un any. I així és el pas que estem ara. Nosaltres hem preparat un munt de projectes, molts, els que són sobretot els internos, s'han anat fent poquet a poquet, però els que són externos, en qüestió d'obres i tal, ja s'han fet alguns molt importants, com va ser el camp de futbol, com va ser l'apertura de la piscina, que era una prioritat i va ser el primer que vam fer quan vam arribar. Hem fet asfaltats que no s'havien fet des de fia 8 o 10 anys, sobretot de camins i de carrers. Hem fet un col·legi nou, són coses que van sortint, però el que eren projectes nostres que volíem fer des del principi són els que ara es comencem a executar. Ara, pues, sobretot en qüestió d'obres, que és el que més se veu, pues, es començaven projectes molt importants, el d'arribo del parc de bomberos, més carrers, el polígon industrial, i aquests últims mesos els tenim nosaltres més sobretot enfocats a això, a aquestes obres que teníem pendentes de fer i que per qüestió de fer obres més urgents o més importants que no s'han fet, però que tenim intenció d'acabar antes de, o per lo menos començar antes d'acabar la legislatura.
1: I ja com a última pregunta, hi ha algun projecte de modernització administrativa a banda del portal de transparència que es veja especialment important?
0: En recursos humans està el plan estratègic que tu has mencionat, que és molt important, i dins d'aquest plan està un projecte ambiciós que tenim, que és la reestructuració de los puestos de l'Ajuntament. Reestructuració en el sentit de saber realment què és el que necessitem, que allà està marcat, però aplicar-lo. És el que dic jo, perquè hi ha àrees que en el seu dia necessitaven molta més gent i ara pues, estan prou bé, però altres que en el seu dia no necessitaven gent i ara sí que necessiten tanta gent. Ara, pues, per exemple, medi ambient, que és una àrea que potser fa dos o tres anys, perdó, dos o tres no, fa 8 o 9 o 10 anys en dos persones, pues, potser s'apanyava. Ara al medi ambient passen moltes coses. Ara són 3 i van 9 ferats. La policia passa el mateix. La policia és una de les àrees que necessita gent. Quin és el handicap que tenim? Que al no hi haure pressupostos nacionals, no surt la llei de pressupostos i entonces no se permet incrementar el número de personal d'un ajuntament. És el que se diu la tassa de reposició. Només se pot fer el que entra per el que surt. És a dir, un se jubile pot entrar un. Si no, salvo casos molt puntuals, per exemple la policia, no se poden crear places.
1: Yeah.
0: Entonces nosaltres tenim ese projecte de en quan hi hagi pressupostos se puga incrementar tant la dotació que hi ha en pressupostos com aquesta tassa de reposició, crear més places per a nosaltres poder treballar més a gust.
1: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar.
0: No, pues, realment tot el que m'has preguntat és el treball diari que fem. Una altra cosa seria, jo també soc portaveu del Partit Popular, l'Ajuntament, i també tinc esa petita faeneta extra que hi ha ahí, però bueno, jo tinc que dir-te també que en qüestió de partits, jo crec que és un ajuntament que, independentment de les discussions polítiques que les tenim, perquè és normal, i a més, de cara a eleccions, doncs hi ha partits que ja estan començant a posicionar-se i a fer coses, nosaltres, entre els regidors, jo diria que ens portem prou bé, prou bé. De fet, la relació personal i el respecte personal sempre més que no se té que perdre. Una cosa és la rivalitat política, som rivals, no som enemics. Pot ser que hi hagi algú que sigui ho entengui xines en altres partits, nosaltres no. Nosaltres sempre hem dit que per damunt tot el respecte i les persones, i volem seguir xines fins a final de legislatura. Sabem que algú, a mi ens ho fica una mica difícil, algun altre partit, però la nostra posició no variarà.
1: Pues moltíssimes gràcies per vindre.
0: Muy bien, a vosaltres.
2: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
1: Hola, molt bon dia i benvinguts a una secció més a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui conto en Ruth Sanz, la regidora de festes de Càlig. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I bueno, és que quede res de res per a que es comencen les festes majors de Càlig. Com es viuen aquests últims dies de preparaments?
3: Bueno, pues se viuen repassant-ho tot, revisant que tot estiga correctament, perquè com tu dius, el divendres ja comencen les festes, i bueno, ara sempre queden pues, les xicotetes coses, no?, d'última hora, els imprevistos, que sempre s'intenten solucionar i que la gent no s'ho dona compte, i bueno, pues ja descomptant els dies, no?, perquè arriben estos 10 dies de festa gran del nostre poble i que les puguem viure de la millor manera en tot el carinyo, no?, que s'han preparat, perquè preparar unes festes patronals és una cosa molt complexa que porta molt de temps i que implica a moltíssima gent, i bueno, pues això, ara pues revisant, que sempre penses que t'has deixat alguna cosa, yeah, no?, i pues revisant pues per a que estiga tot.
1: I com... Què representen les festes majors per a Càlig?
3: A veure, jo crec que si parlem de festes als pobles, ja jo crec que en general hi ha una paraula clau que és retrobament. Jo crec que és important, no?, perquè al final hi ha molta gent que viu fora dels nostres pobles que al final a festes tornen, i també és el moment, no?, de que la gent que el dia a dia te fa que sempre visques, no?, el dia a dia en els teus horaris, en la teva feina i tot, pues que te trobes en un ambient més distès, no?, en més ganes de pues, que pots tindre temps de parlar amb la gent, i bueno, jo crec que al final és... Però retrobament crec que és la paraula que ho definiria molt bé.
1: I, bueno, has dit que és algo complex, no?, al final preparar unes festes majors, unes festes de poble. Quants mesos de preparació hi ha detrás?
3: Bueno, jo crec que a l'octubre o així ja comences a preparar les coses, ¿vale? Així que és veritat que hi ha algunes coses pues, que al final te toca ajustar-les. També nosaltres tenim la sort a Càlig que moltes associacions fan activitats dins de les festes patronals, a les quals pues, aprofito, no?, per donar-los les gràcies, perquè al final unes festes no les sols les fa l'Ajuntament en este cas que està detrás, sinó que són totes les associacions del poble i totes les persones que se sumen a fer activitats que ne són un fum, vull dir, ne són un fum, vull dir, està clar que hi ha activitats per a tots els gustos, perquè podem pensar pues, en el Calis Club de Futbol, no?, i en els partits que farà durant les festes, o podem pensar, no?, en el grup de teatre Coronconco, en la seua, en el seu prego de festes, que és una cosa que sempre tot el món espera i tot el món vol veure, però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestresses de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament, però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors, que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de casa, i la veritat és que jo parlava en un dels membres de la junta directiva, no?, i me deia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes, o en les motos que fan una altra vegada, un altre any més la troba de motos, o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24 edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no?, tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues els balls. Nosaltres a Càlids som coneguts per les nostres nits de balls, i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs, i la veritat és que ho han preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruto en totes les edats.
1: Encara que jo crec que m'has dit quasi totes les activitats, quina diries que és la novetat d'enguany?
3: Home, com a novetat tenim tot el tema de la Societat de Caçadors, vale? Que sí que és una novetat, i la novetat, perquè sí que t'he dit que no s'ha fet mai a les festes, és tindre un eclipse.
1: Claro, és el que siga.
3: Claro, vull dir que enguany també les festes han vingut molt condicionades aquell dia 12 d'agost, sí. Com tothom sap, hi ha un eclipse que fa més de 100 anys que no s'ha viscut al nostre estat, i que tenim la sort d'estar a una zona privilegiada en la que passa. Entonces, pues bueno, també moltes de les... Bueno, hi ha un dia una tarda tota dedicada a l'eclipse. Sí que és veritat que farem activitats al paratge del Socors, perquè allí prop del paratge del Socors estaran els dos punts oficials d'observació. La veritat és que la setmana passada ja vam repartir més de 1.500 ulleres per a l'eclipse. L'Ajuntament de Calís n'havíem comprat, i a més han sumat les que ens ha donat la Diputació de Castelló, i això fa que arribem no només a tota la gent empadronada del nostre municipi, sinó també a tota la gent que pues, té vivent del nostre poble, que torna ara per a les festes d'agost. Entonces també a partir de dimecres i dijous, i si no és el dia de l'eclipse, podran recollir les ulleres per a veure-ho tots en tota la protecció que cal. I jo crec que bueno, aquest de l'eclipse és un fet important, no?
1: I una pregunta així més personal, quin és l'acte que més esperes?
3: Bueno, jo sempre la presentació de les festes, jo crec que per tot el que implica, perquè jo penso que totes les que han passat per ahir, que han sigut dames, infantils, jo per exemple vaig ser infantil a l'any 90, vaig ser dama gran a l'any 98, jo penso que sempre t'emportes un record molt bonic, no? És el primer acte, jo sempre els dic a les reines i les dames, que per cert enguany tenim 10 a Càlids, vull dir que ara després les reines de festes mos contaran, però jo penso que és l'acte de la presentació. Se preparen molt de carinyo, en molta estima, les presentadores ja fa dies que estan treballant, també parlen en les reines i les dames per a fer un acte molt personal, i jo sempre dic que el disfruten perquè te'n dones compte que estàs pujant i en un moment ja estàs baixant. Vale? Entonces, pues bueno, com a acte i sinar la presentació, i després jo penso que des de fa uns anys a estar, sí que és veritat que jo hasta l'any passat no vaig ballar per circumstàncies, però crec que la dansa és un acte que va començar fa poc temps, però que s'ha consolidat, i crec que és molt bonic veure pues, tota la gent que de normal pues, no ballem en la colla de dansaires, que no som membres fixes de la colla de dansaires, pues, que puguem vestir-nos, no?, i podem ballar els nostres balls. Jo crec que també des de fa uns anys és un dels actes xulos.
1: Una tradició de Càlits és l'entrada de bous a l'estil calitzó. Com es diu este acte des de dins?
3: Pues en molts de nervis, perquè al final a les 8 de la tarda sona el coet, tenen que baixar els bous des de la carretera Cervera, que nosaltres li diem, i bueno, la veritat és que és, és l'acte, penso que és més multitudinari de les festes. És la nostra festa d'interès turístic provincial. Enguany serà el dia 10 d'agost a les 8 de la tarda, i la veritat és que hem vingut potenciant l'acte en activitats d'antes, antes del mateix entrar, fent, per exemple, pues, l'associació esportiva Moute, que farà, com sempre, la seva flash mob, i la veritat és que pues, sempre tenen un 100 participant, que a les 6 de la tarda, un 10 d'agost, pues, baix lo sol, que mos caurà i la calor que tindrem, pues, sempre és d'agrair, no?, la gent que s'implica a ballar. I després tindrem una activitat de transhumància que organitza la penya Els Amics, i després pues, a les 8 de la tarda ja pues, els bous. No? Jo crec que és un dels actes més esperats per tota la població. És un acte que ens recorda la nostra tradició, que pues ara estem treballant en totes les millores del decret de festejos taurins que s'ha implantat, i per temes de seguretat pues estem treballant en tot això, i la veritat és que aquests dos actes són molt xulos. Jo també és veritat que hi ha actes molt tradicionals que la gent sempre recordem, pues, el farolet de meló, vull dir, este és un acte típic dels més menuts, que se destina als més menuts, i la veritat és que fa goig, no?, perquè sempre hi ha moltíssima gent.
1: Bueno, ho has mencionat abans, hi ha 17 representants. Què significa per al poble comptar amb tanta participació per part de la gent jove, al final?
3: Pues la veritat que és un orgull, penso, perquè al final pues veus que a la gent pues, li agrada ser representant del seu poble. Jo aquí ja també vaig a tornar a dir-ho, nosaltres vam ser un dels primers pobles que vam tindre fester. Últimament no s'està animant a ningú, però jo hem tingut 2 anys festers, i la veritat és que bueno, jo també animo, no?, als xics a que se sumen a aquesta festa, perquè també la viurien d'una forma diferent, i crec que bueno, que seria encara més bonic. Però la veritat és que enguany ja quan l'any passat quan se van acabar les festes, sí, no, ja me dient, per l'any que ve runyen molta gent, i jo dic, vos dir, perquè claro, són quintes, són molt més joves que jo, està clar, i no les acabes de tindre totes controlades, no? Dius, bueno, però bueno, pareix que l'any que ve també seran unes quantes més, així que la veritat és que farà goig. Ara baixant parlàvem i els dia, és que no sou vosaltres d'assat soles les que estareu dalt de l'escenari, estaran també les 9 que van ser l'any passat, així que tindrem una representació molt àmplia del nostre poble. I la veritat és que també és d'agrair, per exemple, que gent que, bueno, pues lo que te diria, no? La gent que se n'ha anat a viure fora, a treballar fora, però que viuen fora, però sempre tornen tots els estius, les filles, les netes, se sumen i també són dames de festes. Per exemple, enguany a la cort de la Reina Gran hi ha una xiqueta que sa mare va ser la reina de festes quan jo vaig ser dama infantil.
1: Wow.
3: I, per exemple, hi ha una dama infantil que sa abuela va ser reina, pues ara mateix no recordo l'any, però yeah, la veritat és que fa goig, perquè és una, com una tradició, un sentiment que s'ha anat passant, no? I no sé, a mi m'agrada veure el programa de festes de l'any que ma mare va ser dama de festes, i dius, pues bueno, després hem sigut ma germana, hem sigut jo, pues la veritat és que està molt xulo.
1: Que bonico. I bueno, parlant de la gent que també és de fora i de més, espereu molta afluència de gent, ja no sols d'aquells que venen que són de casa, catalits que viuen sí. fora i tal, sinó gent de la comarca.
3: La veritat és que sí que nosaltres tenim unes festes molt participatives, totes les activitats taurines pues, recullen a molta gent, però també totes les verbenes, no? Els caps de setmana normalment pues, bueno, fem un aforo completo a la pista d'estiu del Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès i la veritat és que fa goig, no? Veure la pista plena, perquè al final sí que és veritat que organitzes les festes pensant en la gent del poble, però que també gent de tota la contorna, no? de tota la comarca vinga a gaudir de les festes i que ja any a any tinguin marcat el calendari vindré a Càlix al Vall en este cas, pues és molt xulo. I enguany hi ha una novetat, vale? Que enguany l'últim dia de festes, que és el dia que fem el sopar de Pa i Porta, tindrem orquesta. Ve l'orquesta Juniors a tancar les festes, és a dir, no la tancarem les festes en una orquesta el dissabte com ha sigut sempre l'habitual, sinó que el diumenge pues pa tota aquesta gent, no? Que normalment el diumenge al sopar de Pa i Porta mos quedem també més la gent del poble, pues tindrem orquesta i la veritat és que bueno, pues crec que agradarà, almenys el feedback que m'està arribant fins ara és que ha sigut una bona idea i esperem que a tothom li agradi i que vinga a participar.
1: I ja com a última cosa, última pregunta, suggerència, què li diries a la gent que encara no ha visitat Càlix, que no va viure aquestes festes de les festes majors i que si es vols convidar?
3: Pues mira, jo antes de contestar aquesta pregunta m'acabo de recordar que m'he deixat una cosa. Ai. Que volia dir-la perquè té molta, no sé si té referència, però sí que té referència a la ràdio, ¿vale? Nosaltres enguany dins de les festes patronals el dia 15 d'agost tindrem una trobada de l'Associació de Radioaficionats del Baix Maestrat i Esports. ¿Vale? Van a emetre en un, no sé com seriu, per tot el món, sí. Des de la Torre de Càlix. Uh-huh. Així que això sí que és una novetat que jo no sé molt bé explicar-la perquè no, pues no controlo del tema, yeah. M'entens? Però sí que és una activitat que jo crec que a la gent mos fascinarà poder passar per la torre, perquè ja ho dic, el dia 15 d'agost estaran durant tot el dia a la nostra torre pues, persones imitint i parlant amb gent de tot el món. Així que ho pensava quan baixava que volia dir-ho, però ara se m'havia oblidat, no? I jo penso que és una, que serà una cosa super diferent, sí? Tampoc, que no l'han fet mai i que és això, és la, el desconeixement de aquesta afició que té gent de la nostra comarca. I crec que pot ser una activitat xula i així la gent farà dues coses a la vegada.
1: Pues sí.
3: Els veuran ells i pot visitar la nostra torre, que la veritat és que estem molt orgullosos, els calijons i les calijones de la nostra torre i del patrimoni. I respecte a la pregunta que m'has fet, pues bueno, jo dir-los a la gent que pot vindre a Càlix, que som un poble molt tranquil, però que en aquests 10 dies som la revolució, que hi ha molta activitat durant el matí, durant la tarda, durant la nit, que poden vindre també a gaudir del nostre patrimoni, que tenim les

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 5 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio. Comencem en Pinaròs i és que aquest diumenge 9 d'agost els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca. Prop d'una quinzena d'establiments ompliran la pèrgola del Passeig de Colom amb paradetes per mostrar la variada oferta comercial de la localitat. La regidora de l'àrea, Carla Miralles, agraïa la implicació de l'Associació de Comerciants i dels Botiguers per organitzar un any més aquesta activitat que ja forma part de la programació d'estiu. D'això ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants, Maria Àngeles Pereda.
1: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en Nit de Compres al Passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
0: I ens anem a Benicarló i és que Compromís ha reclamat que revise l'estat de les fonts d'aigua potable del municipi i actuar sobre aquelles que fa temps que no presten servei després de rebre les queixes i preocupacions de diversos veïns i veïnes. La formació considera que el correcte funcionament de les fonts d'aigua potable és un servei essencial, especialment durant l'estiu, tant per als veïns i veïnes com per als usuaris dels parcs i les persones que passeguen amb les seues mascotes. D'això ens parla la regidora de Compromís, Conchín Puigol.
2: En plena onada de calor han trobat diverses fonts de beure aigua del nostre poble que no funcionen. Així són, per exemple, les fonts de la plaça Isabel de Villena, de la plaça Ramon Llull, de la zona de la plaça del Mercat Vell i de la plaça Constitució. Preguem a l'equip de govern que faça una revisió de les fonts de la nostra ciutat i les arregle, i així que els xiquets i xiquetes, quan surten a jugar al parc, tinguin un lloc on beure aigua.
0: I ens anem a la comunitat i és que la Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics de la comunitat arribi al voltant dels 2,5 milions de tones en la campanya 2026-2027, la qual cosa suposa un lleuger increment del 3,4% respecte a la passada campanya. Malgrat aquesta recuperació, l'organització adverteix que l'aforament continuarà situant-se entre els més baixos del sud últims 20 anys i únicament superarà el de la campanya anterior, que va marcar el mínim històric recent. L'estimació s'ha realitzat a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica de la Unió, tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de les plagues. D'això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
3: La Unió preveu una collita de cítrics en la Comunitat Valenciana de 2.594.000 tones. Seria la segona més baixa de les últimes dues dècades, però hi hauria un lleuger increment respecte a la de l'any passat d'un 3,4%. Però n'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo cítricola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favoreix que la fruita siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus. És veritat que de moment també estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. També des de l'organització reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells en arbres nous i noves plantacions que siguin més rendibles en un futur, més matèries actives disponibles per al control de les plagues que pressionen molt en el camp i després provoquen destrios elevats en l'almacén, i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
4: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
5: Me ven dando el asco y se me queda mirando, ¿pero qué?
6: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vivrà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
7: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I ens anem al Baix Maestrat, i és que Baix Maestrat impulsa i inicia una ronda de reunions amb els ajuntaments per avançar cap a una estratègia comuna de la comarca. L'associació empresarial manté les seues primeres trobades amb els municipis del litoral i continuarà al setembre amb els ajuntaments de l'interior per identificar reptes i oportunitats del territori. Baix Maestrat impulsa ha iniciat aquesta primera fase de diàleg institucional amb l'objectiu de conèixer de primera mà les seues necessitats, compartir la visió del projecte i avançar en la creació d'espais de col·laboració que permeten impulsar el desenvolupament econòmic i social del Baix Maestrat. Durant l'última setmana de juliol, l'associació ha mantingut reunions amb els alcaldes de Vinaròs, Peñíscola, Alcalá de Xivert, Alcossebre i Benicarló. Tornem a la província, i és que el PSPV-PSOE assegura que l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha posat de manifest la debilitat del Servei d'Extinció d'Incendis de la Comunitat Valenciana. La portaveu socialista d'Emergències a les Corts, Alicia Andújar, trasllada l'agraïment del PSPV-PSOE a tots els efectius que han participat en les tasques d'extinció de l'incendi de la vall que va cremar 10.000 hectàrees a la provincia de Castelló. Aquestes són les seues paraules.
8: Una vez controlado el incendio de la Vall d'Uixó, desde el Partido Socialista queremos dar las gracias a todos los efectivos que han

0: La Ventana.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
2: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
3: Cadena Ser, 100 años de radio.
4: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma, solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
5: Minma tu espacio.
6: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vibra un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi dos minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats...
7: Shook it up.